que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

0: Connecta.
1: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
2: Oye, la vida te hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

0: És el número 1 de la setmana. La nova cançó del Quevedo amb Elvis Crespo es diu La Graciosa, com l'illa.
1: La graciosa, la vida és més sabrosa.
0: D'això estem convençudíssims, eh? Que a l'illa de la Graciosa, a les Canàries, la vida, com diu ell, és més graciosa, eh? Més tranquil·la, més amable, més simpàtica, això. Estic convençudíssim. Escolta'm, un dia força rúfol, ben grisot. Escolta'm, cançons com aquesta ens donen una mica de vidilla, eh? Ens anima una mica aquest punt tropical. A més, en aquest segon de juny. Faltaria més, faltaria més. Molt bé, Quevedo, Elvis Crespo, directes al número 1, l'entrada més destacada a la nostra llista aquesta setmana, al capdamunt, al cim. Així és com arrenquem aquest últim tram del Despertador dels 40, aquest tram d'allà per tota Catalunya i Andorra. Benvinguts i ben trobats. Estem just fins al punt de les 11. De seguida per aquí parlarem amb la Laia Partida, que avui ens portarà una història d'aquelles curioses, una cançó que ha estat un...

0: èxit global, però que a algú se li va escapar de les mans. De seguida ho descobrirem. Abans, anem fins a Itàlia, et sembla? Arriben Måneskin i la seva versió del Begin.
1: Bona música.
2: Bona música.
1: Bon rotllo. Bon dia. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.

0: Aquí estaven comptant estrelles, al costat, ni més ni menys, que...
1: Anda ja, Catalunya, amb Víctor de la Torre.
0: Dels One Republic, bàsicament. Escolta'm, anem a la previsió del temps, ràpidament. Avui dimarts tenim ambient d'estiu, però sense exageracions. Què vol dir això? Doncs, bàsicament, que tindrem calor moderada, amb màximes que rondaran els 28-33 graus i fins i tot podíem arribar als 34-35 a la zona de Ponent i de l'Ebre. En aquest matí, doncs, amb sol entarinyat, és a dir, aquests núvols que fan una mica la guitza, però atenció a la tarda perquè creixeran nuvolades, sobretot al Pirineu, al Prepirineu, al nord-est, amb xàfecs i tempestes irregulars. Poden descarregar amb força en punts de les comarques gironines i arribar més desgastats cap a la Costa Brava. Tot plegat amb vent de tramuntana i mestral que es farà notar. De cara a demà sembla que tindrem una treva total. Sol i temperatures una mica mona més baixes que ens farà doncs, una jornada més agradable. Però no ens acomiadarem d'elles, perquè d'entre dijous i divendres arriba un canvi de temps de veritat. Més núvols, ruixats i tempestes en moltes comarques i una clara refrescada. De cara al final de la setmana fins i tot parlarem de temperatures més pròpies de la primavera màximes que es quedaran tan curtes que podrien abraçar els 25 graus i amb, amb nits força fresques. Ara bé, serà un respir curt, perquè quan arribi el cap de setmana, el dissabte, tornarà la calor. Així que ja ho saps, avui toca paraigua amb estimols per la zona del Pirineu, si mires cap al nord i atents als canvis dels pròxims dies. Repassem ara mateix algunes temperatures d'aquesta hora. Tenim 22 graus ara mateix a Girona, 18 graus a Berga, 24 graus a Tarragona i 16 graus al Pont de Suert. Seguim i ho fem amb l'Olivia Rodrigo i la seva nova cançó que s'anomena Drop Dead des de l'Andaia Catalunya.

0: realment no té res a veure amb la Sue Calorín, però mira, sí que té a veure amb Eufòria. I no el programa de TV3, sinó la sèrie nord-americana Euphoria, que s'acaba, sí. Confirmat, HBO ha anunciat que la tercera temporada serà l'última de la sèrie. Després d'anys de rumors, retards i agendes impossibles, els creadors Sam Levinson ha deixat clar en una entrevista al The New York Times que la història ja ha arribat al seu final, que ja no hi haurà més, i HBO ho ha ratificat. El tancament arriba amb l'episodi In God We Trust, en Déu creiem, confiem, posem punt final a 7 anys, 3 temporades i 26 capítols que ha marcat tota una generació. Una sèrie potent, polèmica i amb una estètica brutal que t'ha portat noms internacionals a la fama com el de la Zendaya, la Sydney Sweeney o el Jacob Elordi. De fet, el salt a la fama global del repartiment i els 4 anys d'espera entre temporades han complicat molt seguir aquest projecte. Recordem que la sèrie ens ha durat moments, sobretot en aquesta última temporada, com l'aparició, la col·laboració de la Rosalía amb un espanyol ben, ben emprenyat,
1: Bueno, pero es que tengo que llevarlo. You understand? ¿Y si me mandan un detective privado, qué hago? ¿Eh?
2: Who are you talking to? I don't speak Spanish.
1: A private detective.
2: If you don't take that fucking thing off and get out there and make this money, we're gonna have a real problem.
1: Déjame llevarlo. Let me wear it.
2: Please, take your broke neck ass out there and get this money.
0: Increïble l'actuació que fa la catalana. Escolta'm, de fet, el salt a la flama global del repartiment i els 4 anys han fet que aquesta sèrie sigui de culte completament. Així que hem de dir ara ja adeu a la Ru i companyia. Euphoria, la sèrie de HBO, baixa el taló, però deixa una empremta enorme en la ficció de televisió global de l'actualitat.
3: Cada matí, tu pares l'alarma.
4: Nosaltres
3: posem els èxits. Anda ja Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Qui ens diu que demà, de cop i volta, ens trobem a la Itana, per exemple, en una sèrie internacional, fent una petita col·laboració, un cameo, que se'n diu. Mai se sap, mai se sap. No sé com se li dona això d'interpretar. Molt bé, en qualsevol cas, aquí estava el Superestrella.

0: Serà un dels esdeveniments d'aquest 2026, sense cap mena de dubte, el casament de la Taylor Swift, que tothom està a l'expectativa, eh? Sap exactament que serà a Manhattan, però el lloc precís és una gran incògnita el dia d'avui. Aquí està aquest de Fate of Ophelia, el destí de l'Ophelia. Ai, pobreta. Escolta'm, Laia Partida, bon dia, què tal, com estàs?
1: Bon dia, Víctor.
0: Com ho portes, això?
1: Doncs estic molt bé, estic animada, sí.
0: Estàs animada?
1: Ha sorgit una notícia espectacular.
0: Ah, sí?
1: Sí, tu saps que hi ha una persona que s'ha casat?
0: Ah, sí, sí,
1: amiga
0: sí.
1: Amiga nostra,
0: sí,
1: amiga nostra de tota la vida.
0: Amigui, amigui.
1: La Dua Lipa. I és que aquesta setmana al món del pop, vull per dues raons. La Dua Lipa s'acaba de casar a Londres, que pensava que seria en un altre puesto europeu.
0: Potser Albània, no? Que ella sí. Té arrels albaneses.
1: Ha sigut
0: que
1: tot sorpresa. O sigui,
0: ha sigut tot sorpresa. Sí. Ens ha sorprès.
1: I, per altra part, la Jade, de Little Mix, actua aquest mateix divendres a Barcelona. Però, no sé si sabies, que hi ha una gran connexió entre aquestes dues.
0: No. Quina
1: I, a més, per la cançó de New Rules. Tamarro.
0: Increïble, aquesta cançó em va tenir molt atrapat, eh?
1: Jo vaig fer un videoclip a YouTube amb les meves amigues, que està penjat per allà, per la xarxa. Sí.
0: Escolta'm, això ho podem compartir?
1: Quan tenia 14 anys. Oh,
0: per favor, compartim Laia a partir de... fent coreo, videoclip del New Rules.
1: Jo era la Dua Lipa.
0: Home, no ho dubtava pas.
1: Main character.
0: No ho dubtava pas.
1: Doncs parlem d'això, si et sembla.
0: Vinga, del videoclip.
1: Doncs, sí, que no, ja està. No vull ser més protagonista, sisplau. De New Rules.
0: New Rules.
1: Doncs New Rules ha estat un hit que va estar quasi bé 3 anys voltant per despatxos i acumulant molts nos.
0: Com?
1: Sí, o sigui, abans de convertir-se en un fenomen mundial... molts cantants i moltes companyies van dir que no a aquesta cançó de New Rules.
0: Però com li pots dir que no a aquesta cançó? Ja, és increïble.
1: L'hagués fet jo, si m'ho haguessin dit a mi. Jo, ja que... jo ho hagués fet, tio.
0: Ja t'has fet videoclip, tot i no ser teva.
1: És que sí, monto una productora, saps? Doncs mira, segons el productor Ian Kirkpatrick, molt abans d'arribar a mans de la Dua Lipa, mitjans del 2016, New Rules va ser rebutjada per l'equip de... Little Mix.
0: Què dius, les Little Mix?
1: Sí, no per elles, sinó pel seu equip.
0: Ah, vale, vale.
1: O sigui, va ser el seu equip que va dir no, això no ho veiem per elles.
0: Little Mix, claríssimament,
1: Brutalíssima, aquesta cançó, parlant dels exes.
0: De fet, és una banda britànica, la Girl Band, que potser més anys en actiu ha estat, sobretot des d'Europa, i que més èxits ha cultivat, ha recollit moltíssims.
1: Brutal, brutal. A més, les compositores Emily Warren i Caroline Aylin van explicar a Music Week que la cançó de New Rules va néixer en un campament de composició a Londres, parlant de britàniques, no? I no estava escrita per ningú en concret. Era una maqueta lliure que buscava una persona que l'estimés, aquesta maqueta. L'ex de les Little Mix, no.
0: No, aquest és tot el contrari, eh?
1: Doncs l'equip de les Little Mix la va tenir sobre la taula, però la va descartar perquè en aquell moment ja tenien hits a desamor com aquesta. Shout out to my ex, aquesta que estàvem escoltant.
0: Era brutal.
1: Doncs què va passar? Doncs que buscaven un so amb més harmonies vocals, no? Una excusa.
0: Vaja.
1: Però es van perdre aquest tamarro.
0: Home, però és que jo, a mi no m'entra el cap que escoltar la demo d'aquesta cançó i dir... No, passo.
1: Però les fans i els fans de Little Mix estaven molt enfadats perquè anys després, quan això es filtra, diuen, però com pot ser que Little Mix no hagi fet aquesta cançó de New Rules?
0: Clar, el tema en qüestió és... Quan les van tenir a les mans, elles no van lluitar? No devien ni assabentar?
1: Segur que no.
0: Quina llàstima.
1: No han parlat, no han dit res.
0: No han dit res d'elles, no els hi devia arribar.
1: Però Dua Lipa sí que va parlar.
0: Ah, i què va dir?
1: Sí, doncs mira, ella va ser molt clara i va admetre obertament que ella no havia escrit aquesta cançó, que era una peça que li faltava al seu àlbum, debut, i que buscava alguna cançó com per fer aquest hit, no? I va trobar New Rules, li va arribar. Però ella ha dit, no, això no està escrit per mi. Simplement va. Em va arribar i jo la vaig acceptar.
0: Va arribar, vaig veure el potencial que tenia i va dir, me la faig bé, Dua.
1: I és que la BBC, el 2017, va dir que feia temps que intentava escriure una cançó així i no ho aconseguia. O sigui, estava molt frustrada.
0: A veure, hem de dir també que a l'inici de Dua Lipa és tamarro, un tamacle rere l'altre. És a dir, hi havia el Be The One, hi havia el Last Dance, hi havia moltíssimes més,
1: Potser va escriure tantes cançons que va dir he col·lapsat, no? O sigui, no puc escriure cap més, o sigui, què voleu, no, de mi?
0: Déu-n'hi-do.
1: I què va ser el resultat d'aquest New Rules a Dua Lipa? Doncs número 1, a l'agost d'aquest any, del 2017, i rècord de la primera dona en liderar les llistes britàniques en solitari després de la Adele el 2015.
0: Certament.
1: I ara aquí ve la xitxa. Parlant de Little Mix, com hauria sigut la cançó de Little Mix si hagués sigut New Rules.
2: A veure,
1: com seria la veu d'aquestes?
0: Com seria New Rules cantada per Little Mix?

0: Estàvem cantant, eh? Per això no parlàvem.
1: Sí, sí, estàvem fent un lip-sync. Ja ho veuran.
0: M'agrada
1: molt. Ja veuran el lip-sync a les xarxes. M'agrada, sona bé.
0: Molt melòdica.
1: Sí.
0: Molt diferent, no?
1: Més, li veig un punt més fresc, més airejat, eh, a la veu.
0: Sí.
1: Amb més oxigen.
0: Dua Lipa tenia més to despetxada total. T'estic parlant com si m'haguessin deixat en el moment de cantar la cançó.
1: Crec que Dua Lipa va captar la sensació de dir estic escrivint aquesta cançó en el moment que entres a la fase ira.
0: Total, no puc més.
1: O veus a l'amiga que està molt fotuda i que tu entres en ira també i li dius, mira, t'explicaré les noves regles, que són aquestes. No li agafis el telèfon. Si et truca a la porta, tampoc li obris la porta.
0: I mira, l'ha anat també aquestes regles, aquestes new rules, que s'ha casat, l'ha anat bé.
1: S'ha casat. Com a mínim ha trobat algú que no tenia red flag.
0: No, espero, desitjo. Wish fast.
1: Laia, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, Víctor.
1: Va, la setmana que vinent més.
0: Vinga, adeu.
1: Ens quedem amb Shakira i Bele.
2: Encara tens son?
3: Espavila! Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre als 40.

0: digo.
1: Bona música.
2: Bona música.
1: Bon rotllo. Bon dia. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre. Als 40.
3: En 8 minuts arribem al punt de les 11 del matí. De seguida per aquí arriben més èxits amb l'Adrià Soler. L'Anda ja hi torna demà a partir de les 6 amb el Dani i la Cristina i a últim tram farem un cafetó plegats tu i jo. Ens quedem amb el Dani Fernández, Vilia dos demás. Fins aleshores, com et dic sempre, aprofita del dia, gaudeix-lo molt i sigues dolent, però només una mica. Bon dimarts, adeu família!

0: Bizarrap fa la màgia en aquesta supersessió que avui inaugura al matí dels èxits. 11 i 4 minuts, que tal com esteu? Després de l'Anda allà a Catalunya, que avui tenim l'estudi ben ple, que també ha estat per aquí la Laia Partida, amb el Víctor de la Torre, que... Hola, bon dia. Estan preparats, eh? Avui venen canyeros. A aquesta hora, 11 i 4 minuts, com sempre, el vostre matí comença ara i aquí.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Des d'ara fins les dues, preparats amb artistes com, per exemple, ella, Anna Mena, que l'altre dia va fer un combo amb Lola Índigo, que van cantar juntes a un parell de cançons. A veure si fan un duet aviat amb cançó inèdita. De moment, avui comencem amb l'Anna Mena. Bon dia.

0: Bueno, aquí estava Mamaduixa, que per cert, ja ho sabeu que serà protagonista dels 40 Pop Clotilde Fest el 18 de juny. Per cert, les invites ja disponibles per veure a Mamaduixa, però també a la Maria Jaume. Tot això passarà al Palau Robert de Barcelona el 18 de juny.
1: El so més nou, els 40.
0: I de la millor gent del planeta, a les divas de Madonna i Sabrina Carpenter. Just Bring Your Love.

0: Bueno, aquí està una de les cançons mítiques del Juan Magán i Alomar Montes. Això ja s'ha convertit en llegenda. Una cançó que revisitava un èxit del Magán, el seu Bailando por ahí, i que han transformat en un èxit monumental al nostre país. I ara, aquí, descobreix la música.
1: 40.
2: Els 40.
0: Arriba un artista que ens agrada molt. Un d'aquells que només sap que fabricar èxits pop. Aquí està el Depol. Això es diu En unos años. Jo sóc Adrià Soler, connectes amb els 40.

és número als 40, aquesta cançó del Quevedo amb Elvis Crespo, això que es diu La Graciosa, cançó que respira 100% estiu, i des d'aquesta setmana és número 1. De fet, és l'entrada més forta de la setmana a la llista del 40 a l'1. Això només ho podia fer artistes com ell, com el Quevedo, i també una llegenda com l'Elvis Crespo.

0: Així d'alegria es traspassa millor amb cançons com el Diumenge sense drama, la nostra favorita de la setmana aquí als Catarres. L'alegria que arriba i que es queda entre nosaltres sempre amb la bona música d'aquí dels 40. Espero que estigueu bé, que tingueu un bon dimarts a tots i totes. Gràcies per connectar amb nosaltres. Ara ens quedem amb un artista que està a Miami.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: La Rosalia. Avui ens quedem amb ella i el seu relíquia. Escolteu, per cert, ja ho sabeu que ben aviat també celebrarem els premis dels 40 Music Awards a Barcelona, el 20 de novembre. Aviat també la prevenda exclusiva i també aviat a la venda general les entrades per venir al Palau Sant Jordi el 20 de novembre.

Aitana i Superestrella per acompanyar-vos en aquest migdia, com sempre, amb la ràdio número 1. I a més, també parlant-vos, per exemple, al nostre web de tots els festivals que vindran aquest estiu, entre d'altres, els Sons del Món, també, com sempre, també a Cap Roig, o tots els festivals que us esperen a les properes setmanes. I el que també ens espera ara, aquí a la ràdio, és aquest tema que es diu Dràcula. És una de les cançons impactants, una d'aquelles que s'ha fet molt viral, incloent, evidentment, un tren a TikTok on tothom balla i fa una mica de passarel·la amb aquest Dràcula de Tame Impala i també la veu de la Jenny, que és una de les components de les Blackpink. Així us saludem a aquest punt del migdia, als 40, des del web els40.cat, també les xarxes dels 40, i jo també, Adrián Soler. Em busqueu i allà hi som.

hipnotitzats amb aquesta cançó de Ryan Castro, Capo i Gangsta. La inspiració del mar del Carib en això que es deia La Villa. En un moment arribarem a la una. Estem preparats amb més. Els 40 aquest any celebrem per partida doble la festa major del Corpus de Cornellà de Llobregat. El dissabte 6, aquest dissabte, els 40 Urban Party XXL a 9:15 per al Parc de la Ribera, Cornellà. I el dia següent, el

0: Passa increïble que es munten aquests dos, que continuen traient-li suc a aquesta sessió que va publicar Bizarrap amb el Daddy Yankee. Per cert, el Bizarrap també està pensant en publicar nova sessió, per fer una mica més festiu aquest estiu que ja ha arribat, ja estem oficialment a l'estiu i ho estem celebrant, com sempre, aquí als 40. Així és com engeguem hora, com estàs?
1: Els 40 són sexy.
0: Soc Adrià Soler, connectes amb el...

0: S'acaba la tonteria. Aquesta en banda neon trepitjant amb molta força l'escena musical de Catalunya. Un estiu més estan preparats per conquerir totes les places i viles de Catalunya. Això es deia els passos prohibits, per cert, que banda neon estaran als 40 Pop Cornellà aquest diumenge amb el Toni Aguilar, també amb el Víctor de la Torre i també, per exemple, amb la Chiara Oliver o també amb Álvaro de Luna, entre molts altres.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Ara aquí un artista que aquest mes publica el seu nou treball. És Olivia Rodrigo, gairebé catalana d'adopció, després d'aquestes últimes setmanes i les seves últimes visites. L'any vinent la tindrem uns quants dies al Palau Sant Jordi. Això es diu Drop Dead.

Arriba un artista que aquest mes de juny el tindrà ben farcidet d'actes i també una de les seves noves cançons sonarà moltíssim, perquè està a punt de començar el Mundial de Futbol on ella ha posat la banda sonora. Una vegada

0: no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.
1: Estic de festuc i m'ha agafat en segureta. Diu que és

0: Un quart de sis amb aquest tiroteo. Recordes quan va sortir com ho van patar el Marc Seguí, el Rau Alejandro i el Pol Granch? Doncs aquí la tenia, recuperant-la aquí en aquesta tarda als 40. I ara una formació que celebra 40 anys de trajectòria i que han fet un documental on expliquen directament com han anat aquests 40 anys i també parlen d'una forma molt oberta de com han viscut aquests anys. Són el Sopa de Cabra amb el seu Camins.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: I amb aquesta reversió, juntant-se amb la Su i amb el món DJ, han titulat Camins, somnis i promeses. Tots

0: En 4 minuts arribarem a 4:45 amb una que és una superestrella, com és l'Aitana, i una gira al seu quart Azul Tour, que també passarà per casa seva, per Catalunya, i ho farà en 4 dates el proper mes de setembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. I una que no passarà per Catalunya, i això que hi va viure durant molts anys, és la Shakira, que al setembre també estarà de gira, però ho farà a Madrid, amb l'estadi Shakira, que construiran especialment per poder fer els seus concerts i qui sap si amb algunes col·laboracions. T'imagines que apareix el BL i canten junts aquest Algo Tu?
1: El so més nou. Els 40.

Un dels colombians més internacionals. Són els Morat i que, a més, el proper mes d'octubre, amb els 40 com a emissora oficial, estaran de gira al Palau Sant Jordi de Barcelona. Quan no nadie ve, i és que quan ningú veu, escolta, i què escolten?

0: Z Tangana i Nati Veloso, que per cert, la Z Tangana ara fa massa que no treu nou material, nova música, i tenim moltes ganes de que tingui una continuïtat. A més, després del seu últim àlbum, que va ser el Madrileño, que va ser una obra d'art impressionant. A més, ens acostem al punt de les 5, com t'he dit, i arribarà el Mitarrap amb el Daddy Yankee, també Madonna amb la Sabrina Carpenter o Anna Mena amb la Belinda. Ja veus que la cosa va de grans col·laboracions. I abans, una que també estaria molt bé que tornés aviat. La Rihanna.
1: Els 40. Uri Mora.

0: Nova temporada ja empezó. Dale play al Daddy Yankee, així ho canta amb el Bizarrap, una cançó que ha arrasat en aquest 2026 i que també serà de les que més soni aquest estiu, que ja el tenim gairebé arribant de forma oficial, encara que les temperatures ja ens avisa que ja està aquí, eh? Amb això comencem nova hora en aquesta tarda de dimarts, aquí als 40 de la Ràdio Musical Líder, i ara aquesta tros de col·laboració. Madonna amb Sabrina Carpenter, això es diu Break Your Love.
1: El som és nou.
2: Els 40.

0: I crec que sempre recordaré els concerts de Coldplay quan sonava aquest Sky Full of Stars, que tot s'il·luminava amb unes polseres de colors que et donaven a l'entrada, i on tot l'estadi, en aquest cas el Lluís Companys, que va ser on van oferir els últims 4 concerts ara fa 3 o 4 anys, era al·lucinant com es veia. També amb ganes de que tornin en concert amb el seu Mute Music, que va ser la seva última referència musical, i recuperant, òbviament, èxits que no fallen mai a la seva trajectòria, com aquesta que recuperàvem per aquí. I ara arriba el Max Navarro, també està arrasant amb aquest segon senzill en català.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: I és que si parlàvem d'il·luminar, primer va il·luminar la nostra música amb el seu Estrelles, i ara ho ha tornat a fer amb aquest inigualable. Per tu, que escoltes els 40, que t'estimes la música i que estàs allà al peu del canó estimant cançons com aquesta.

0: Van ser els encarregats a tancar la nit dels 40 Primavera Pop el passat 12 d'abril, posant potes en l'aire tot l'Olímpic Arena de Badalona, amb una nit brutal, amb molts artistes convidats, com per exemple també hi havia la Ruslana, la Nayara, o també aquest que arriba a continuació i que trobes aquesta cançó a la posició 21 de la llista dels 40. Del seu disc de debut, ens encanta el De Paul.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Que sona quan estem a 2 minuts per arribar a 4:45 i també esperen per aquí la baixada d'aquest 2026 que es porten el Romeo Santos en Prince Royce amb el seu Dardos, la Rosalín, recuperem el seu Snap i moltes més.

informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop.

I va molt bé a vegades cridar per desfogar-se per tot el que tenim dins. També, per què no, cantar. Aquesta que recuperem amb en Screet and Shout aquí sonant a la ràdio Musical Líder. I et dic ara que et quedis amb nosaltres fins a la matinada, fins que tu vulguis, perquè et preparo per aquí la Taylor Swift, Bad Bunny

0: Madrid, que està fent una pila de dates. Ja l'ha començat aquesta gira, que va fer Barcelona, va fer Lisboa, i ara està fent una residència de 10 concerts a Madrid, al Metropolitano. El Bad Bunny, això sí, amb entrades que es van exaurir en qüestió de minuts. Amb el Suel Nueva York, jo m'acomido de vosaltres, us deixo ara amb el Karim Herrero. Jo sóc l'Uri Mora, qualsevol cosa, @els40 o @uri-mora. Esperem escoltar demà, que vagi molt bé aquest dimarts, i molta música sempre.
1: Els 40. Uri Mora.
0: I abans de marxar, una cançó que a mi em recorda moltíssim a l'estiu, un estiu que ja el tenim pràcticament aquí, aquest Hey Soul Sister. Ara sí, adeu-siau i que vagi molt bé sempre. Adeu.

0: moment em deixen, eh? Ballar aquí a l'estudi dels 40 quan et poso cançons com, per exemple, aquesta. La Graciosa és el nostre actual número 1 de la setmana gràcies a les teves votacions. A del 40 al 1 és per Quevedo i Elvis Crespo. Number 1 de la llista de referència. Acabem d'arribar del 40 fan event que hem fet amb Eufòria aquí al costat de la ràdio i després t'explico coses. Mentrestant et poso aquí el ritme que necessites, el ritme dels números 1, en especial aquesta que es diu La Graciosa, és el nostre actual number 1 de la llista de referència, però també arribarà, per exemple, Madonna i Sabrina Carpenter. Oh! Es diu Bring Your Love. Però és que la cosa no s'acaba aquí, perquè Olivia Rodrigo també se suma en aquesta estoneta junts, la Girl Power, es diu Drop Deep. Sí. I tampoc faltarà la nostra Rosalia. Les tens totes des d'ara i fins a les 10. Qui et parla habitualment aquestes dues hores de ràdio al teu costat amb Aitana, amb Alex Warren, Nicky Jam, també Rose i Bruno Mars amb el APT, o, per exemple, una de les que m'estàs demanant i molt a través de les xarxes, que és la cançó de Raye, que es diu Where is my Husband. Totes elles comprimides i compactades des d'ara i fins a les 10. Així que també una abraçada enorme on siguis de Catalunya, si estàs a Andorra, o també des de les aplicacions per telèfons mòbils o tablets.
1: El 40, Adrià Ortega.
0: Hola!
2: Què tal? Soy Ana Mena.
3: Ana Mena.
1: Els 40. Tots els èxits.
4: 40.

Atenció amb aquesta cançó. Ai! En puja avui d'aquesta setmana des de la 35 fins a la 27.

Madonna i Sabrina. Ens agrada molt. M'escolta des de Lleida, eh? Una abraçada a la gent de Lleida que ens sintonitza des de la FM i també des de les aplicacions per telèfons mòbils o tablets. Un minut i ens acostem ja a un quart de nou del vespre. I, per exemple, ara és Renadel, Aitana de Pol o, atenció, amb aquesta que arriba ja. Ai! Mira qui ve, mira qui ve.

0: què passa? Doncs aquest proper dissabte si augmenta o disminueix posicions al repàs de la llista amb el nostre company Toni Aguilar des de les 10 i fins a les 2, ja ho saps. Cada dissabte un nou reinici. Number 8 per 8 per Aitana, el seu superestrella. 4 minuts i 2 quarts. Ell és un dels artistes que ha estat al nostre costat en escenaris i també aquí a la ràdio en entrevistes.
1: Que bonita te veies, bona carta de visita.
0: Amb el que bonita.
1: Contigo la vida. Ah.
0: O el quien diria. Parlo de Pol, un dels artistes que aquest mes de maig ha entrat dins la nostra llista de nou. La cançó es diu En unos años. Mira, escolta.
2: La primera, 40. I número 1, els 40.
0: I com és habitual, pots votar-la a través de la nostra pàgina web oficial, a través de los40.com/del40 al 1. Aquesta es diu En unos años.

posar Taylor Swift aquí a la ràdio perquè és un dels grans noms del panorama mundial. La Taylor, amb això que es diu The Fate of Ophelia, una de les protagonistes també dins la nostra llista d'èxits, del 40 a l'1, clar. 5 minuts i 3 quarts de 9 de l'espre, allà on siguis, allà on vagis de Catalunya. Gràcies per ser-hi, com és habitual, des de les 8 i fins a les 10. Jo mateix, Adrià Ortega, amb el ritme dels números 1, en especial ella. I també una de les artistes preparades i a punt, que és... Raye. Serà amb el Where is my husband, protagonista també fins al punt de les 9 de la nit en aquest 2 de juny del 26. On siguis de les nostres freqüències, si estàs a Girona, a Lleida, a Tarragona, a Barcelona. Hola, hola! I et parla Adrià Ortega fins les 10 amb el ritme dels números 1 i els que esteu aquí davant del carrer Casp número 6 de Barcelona, que m'esteu saludant. Hola!

Aquest això de... Fuego! Fuego! Bizarrap i Daddy Yankee, aquesta cançó que es diu Music Session 066, és l'actual 18 de la nostra llista. 9 i 1 minut. Hola. Des d'ara fins als 10. Amb rindes de la Rosalia, aquesta cançó que es diu Reliquia, però també passarà per aquí Ruslana. Les guapes no morimos de verdad. Ruslana, eh? Sí. Que la van tenir, de fet, als 40 Primavera Pop fa unes quantes setmanes. Oh. A tenir més, per exemple, passarà per aquí això que es diu Dràcula.

0: Sprint amb el Clàssic. Així que tens un dimarts plegat d'èxits i de novetats, on siguis on vagis, de Catalunya, al cotxe, a casa, al gym, al bus, amb els auriculars passejant per la platja. Moltíssima enveja, això sí. Gràcies per ser-hi. Qui et parla, Adrià Ortega, fins les 10. Família, bon dimarts.
1: Hola, hola.

0: fan drames. I els diumenges menys. Els Catarres, aquesta cançó que es diu Diumenge sense drama, que la vas descobrir i escoltar al nostre programa de les novetats en català. Els diumenges a partir de les 6 de la tarda a Can 40 amb Sergi Sánchez, clar. 9 i 11 minuts, 4 i un quart de 10 a ritme d'Emília, també de Bruno Mars, Rosalía amb el Relíquia, i a través de la xarxa se'n diu la Judit, m'ha fet molta gràcia perquè diu: em poses, sisplau, ja d'una vegada el tema d'Àlex Warren, sisplau? Sisplau? M'ho dic com 5 vegades, sisplau. Aquí el tens. Es diu...
1: Els dies...
0: Ordinari!
2: Oh! Els teus artistes preferits... Sonen als 40. Als 40.

de la posada en escena que vam tenir amb Rosalí, el seu Lux Tour. Els 40 van ser l'emissora oficial i aquesta cançó la va cantar en directe. Oh, relíquia! 12 de la setmana aquí, a la llista de referència on tinc per demanar Fei, també Emília, Bruno Mars, aquesta cançó que es diu I Just Might, una de les protagonistes també dins la nostra llista. Amb això una, això sí, des de la 29 fins a la 30, i la pots votar, evidentment, des del website. Família, bon dimarts, com va?

0: els 40. 40. Connecta amb els èxits. 40.
1: Oye, la vida te hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: un dels himnes de l'electrolatino, que els fontaners hora de l'escenari dels 40 de Primavera Pop fa uns dies. Juan Magán i Omar Montes, aquesta cançó que es diu Ayer la vi. Ens acostem a dos quarts. Aquesta és brutal. Es diu Dràcula. Oh.
1: Tots els èxits. Els 40.
0: És una d'aquelles que la vas escoltant mica a mica, a poc a poc, i t'entra de quina manera? Directe, eh, que sí? Oh! Ara mateix en directe des de qualsevol punt de Catalunya que ens sintonitzis, que et parla Adrià Ortega, si estàs a Girona, Lleida, Tarragona, Andorra, també des de Barcelona o des de les aplicacions per telèfons mòbils o tablets, connectes amb la ràdio musical número 1 a tot el territori amb això que és brutal, es diu Dràcula. Família, bon dimarts. Hola.

0: Aquí canta Nicky Jam, Loco por verte, és la 19 de la setmana, camí de les 10 de la nit, en aquesta del 2 de juny del 26. Hola.
1: La primera.
2: La primera.
1: I número 1. Els 40. Baby, I'm...

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Can 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.